0: Esto hoy, que es Nick Cave and the Bad Sad, que estuvieron hace dos semanitas en el Mad Cool de Madrid, en una de las, me atrevería a decir, uno de los mejores conciertos en los que he estado en mi vida, con esta canción sonando, tocando
1: Nick Cave. Pues mira, yo también estaba, Juan Antonio Aparicio, no hemos hablado de esto fuera, pero yo también estaba en este concierto de Nick Cave.
0: Coincidirás conmigo que ese momento, que tocando esta canción en el piano, y no sé cuántas personas salían en el Mad Cool, pero completamente calladas, fue espectacular. Escuchad.
1: Fue espectacular, pero también te digo que yo me fui un ratito a ver a casa, bien, ¿eh? Oh Lord,
0: into my home. Sabían, yo me lo perdí porque me quedé
1: absorto,
0: me quedé extasiado.
1: Pero a ver, espérate, absorto. A ver qué opinan de Nick Cave aquí los chiquillos.
2: A ver, no, si no suena mal, yo te voy a decir que no. Igual ahora mismo yo necesitaría algo más movido, pero no voy a criticar este tema que suena muy bien, la verdad.
1: Bueno, vamos a ver, aquí nadie critica, ¿eh? A ver, Marina.
3: Bueno. Yo también soy de la opinión de Gonzalo, que a lo mejor esto para las 7:30 sí que nos viene bien para bajar un poco.
0: Venga,
3: pero a mí me gusta mucho.
0: Venga, despertaos. Segundo tema, porque sabía que no os iba a gustar una canción tan pausadita hasta estas horas.
2: Nadie
0: de la
2: ha dicho
0: mañana,
2: que no nos guste, ¿eh?
0: Y de hecho, me están llegando también mensajes a redes sociales que quitara esa canción.
1: Bueno, venga, ya está. 7:45 en Canarias. Tiempo para la información regional aquí en la antena de la Radio Pública.
4: Radio Nacional, Radio 5. Cataluña.
5: Bon dia, és dijous 23 de juliol, són 7:45 del matí. Comencem pendents de les afectacions que puguin tenir durs a incidents que han tingut lloc aquest dimecres a diferents punts de la xarxa de transport públic. A Barcelona, 8 persones han resultat ferides aquesta nit per una deflagració de gas al metro de la plaça de Sants, que ha generat una columna de foc molt visible, tot i que ja està controlada. Els 4 que més preocupen d'aquests ferits estan ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron, 2 dels quals han estat greu. Els bombers insisteixen que no hi ha perill als veïns, però hi ha diversos carrers tallats. D'altra banda, un esvoranc en les obres de soterrament de Rodalies entre Nou Barris i Montcada i Reixac, sense ferits, això sí, talla la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 de manera indefinida entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. En breu entrem en matèria. Abans, la previsió meteorològica amb l'EMET Juan Carlos Piña.
6: Bon dia, què tal? Avui a Catalunya continuem amb temps estable, també amb presència de pols en suspensió, en un dia en què les temperatures diurnes se mantenen sense canvis importants al litoral i pugen a tot l'interior. Podem arribar a màximes de 42 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET ha activat l'avís per calor a tot l'interior i a la costa de Girona, i els de nivell taronja, perill important a l'interior sud de Tarragona i a tota la província de Lleida. Per altra banda, bufa vent fluix variable tendint del migdia a la component est al litoral, a la component sud a l'interior de la meitat oriental i a la component oest a la meitat occidental. És una informació d'EMET.
5: I com se circula aquesta hora per les carreteres des del RAC, Ferran Aràndiga.
7: Bon dia, comencem la jornada amb un accident que talla la calçada en ambdós sentits de la marxa des d'ahir a la tarda a l'altura d'Alió, concretament a la via C51Z. Per altra banda, també tenim activa una avaria de vehicle a la AP7 entre Aiguaviva i Vilablareix, on es talla un carril de circulació en sentit sud. Més enllà d'aquestes incidències, també tenim retencions habituals amb força intensitat al vessant Besòs, cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, també deixen afectacions de les dues rondes als seus primers trams, sobretot en sentit Llobregat. Al Vallès també trobem congestió, a la AP7 sobretot, però al punt de Montmeló i Barberà del Vallès en direcció Tarragona. També retencions intermitents per la C58 cap a Barcelona des de l'altura de Sant Quirze del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
5: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. 8 persones han resultat ferides per una deflagració de gas als accessos del metro de la plaça de Sants de Barcelona. 2 dels ferits es troben en estat greu, 3 han estat menys greu i els altres 3 han estat ferits lleus. Els 8 afectats són homes i els 4 que més preocupen han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron, mentre que la resta han anat a l'Hospital Clínic. Què més sabem d'aquest succés? Àlex Eloi, bon dia.
8: Bon dia. L'explosió ha generat una important columna de foc que a hores d'ara encara és visible, però està controlada i no ha calgut fer cap desallotjament ni confinament dels veïns. Fonts de l'Ajuntament de Barcelona, l'Agència Catalana de Notícies, apunten que l'origen de la fuita es trobaria en una canonada afectada durant les obres de reparació del metro. La cap de Guàrdia dels Bombers de Barcelona, Clara Latorre, assegura que la flama continuarà activa mentre no es controli la fuita de gas.
9: El flux no pararà fins que no s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita. Aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas.
8: Els bombers insisteixen que no hi ha perill pels veïns. El trànsit continua afectat amb diversos carrers tallats.
5: Aquest no ha estat l'únic incident similar aquest dimecres. Hores abans s'ha produït un altre esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, a la zona on es fan les obres de soterrament de Rodalies entre Nou Barris i Montcada i Reixac. En aquest cas, però, sense ferits.
8: L'esfondrament ha obligat a interrompre la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, que de moment seguirà tallada de manera indefinida entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Adif ha anunciat que revisarà l'estabilitat del terreny cada 24 hores abans de decidir quan es podrà reprendre la circulació. De moment s'està injectant formigó per estabilitzar la zona i encara s'investiguen les causes de l'esfondrament. Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif.
10: Lo que estamos haciendo es estabilizar lo que es el socavón, poner peso, tratar de parar la entrada de material al agujero.
8: L'ensorrament, que no ha afectat els habitatges propers, s'ha produït quan ha cedit una de les parets d'un pou de les obres i, com a conseqüència, ha engolit una grua de grans dimensions que no serà retirada de manera immediata. A partir d'avui, Rodalies adapta el servei a causa del tall, la R2 Nord i la R2 oferiran servei ferroviari entre Maçanet-Massanes i Montcada i Reixac. Aquí es podrà fer transbordament a la línia R4 en direcció a Martorell, Vilafranca, Sant Vicenç de Calders, un enllaç a peu d'uns 5 minuts. L'R4 oferirà servei ferroviari entre Montcada i Reixac, Manresa i Barcelona-Sants. Els serveis de les línies R2 Nord i R2 amb destinació a l'aeroport i a Castelldefels iniciaran el servei a l'estació de Sant Andreu. Pel que fa a la R11, s'habiliten busos de Granollers a Sant Andreu.
5: Gràcies, Àlex. Amb aquests 2 incidents ja són 3 els esfondraments en unes obres ferroviàries a Barcelona en gairebé 2 setmanes després del provocat per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona al barri de la Bonanova, Sant Gervasi. L'Ajuntament de la ciutat ha anunciat un pla de suport d'uns 100.000 euros per als comerços afectats. Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte cas de violència masclista al Tarragonès. Què en sabem, Andreu Vinyes?
11: Així és, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a la Canonja, al Tarragonès, un home de 44 anys acusat d'apunyalar la seva parella. Segons Mossos d'Esquadra, Ràdio 4, la dona ha patit ferides d'extrema gravetat, està ingressada a la unitat de cures intensives, tot i que en principi no estem per la seva vida. Els fets han passat cap a les 10 del matí al domicili de la parella, al carrer Escultor Martorell de la localitat del Tarragonès. Els vigilants municipals han retingut el presumpte agressor fins a l'arribada dels Mossos. L'home, que té 14 antecedents, està acusat d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa.
5: Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista. Són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura, però cal esborrar-los del registre de trucades. I també els expliquem que la mare del nadó, presumptament maltractat pels seus progenitors, torna a declarar en la causa a petició pròpia. Avui compareixerà davant el jutge, després que la investigació hagi anat rebaixant els indicis contra ella. Amb més detalls, Núria Alcalà.
12: Sí, l'Audiència de Barcelona la va deixar en llibertat provisional el mes de maig en apreciar que els indicis de la seva participació directa en els maltractaments s'han anat afablint amb l'avenç de la investigació. De fet, els Mossos d'Esquadra van concloure en el seu atestat que no hi ha cap informació ni evidència del possible caràcter agressiu o brusc de la mare. Avui tornarà a declarar davant el jutge de violència sobre la infància i l'adolescència de Barcelona, que encara no ha pogut constatar com es van produir les lesions del nadó. Unes lesions que els metges que el van atendre van qualificar davant el jutge com a molt greus. Pel que fa al pare del nadó, que compleix presó preventiva, la defensa també ha demanat que torni a declarar la causa, tot i que encara sense data. L'advocada manté que els testimonis que han declarat han servit per exculpar-lo, mentre la fiscalia creu que els indicis contra ell són cada cop més ferms i l'apuntant com a autor de les nombroses lesions presentades pel menor. El nadó evoluciona favorablement amb una família d'acollida.
5: Més qüestions en format breu. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d'armes i munició. Hi ha 9 persones detingudes. Mireia Moreno, bon dia.
13: Bon dia. El líder del grup estava reclòs a la presó de Quatre Camins per un delicte d'homicidi. Des d'allà, a través de diversos dispositius mòbils, negociava les vendes amb la col·laboració exterior de la seva dona i la seva filla, que s'encarregaven respectivament d'entregar i cobrar les armes i de fer vídeos per ensenyar-les als compradors. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos.
14: No només hem detingut a uns traficants d'armes, sinó que hem interromput una cadena de subministrament que alimentava altres estructures criminals i que de ben segur aquestes armes i aquesta munició s'hagués acabat fent servir doncs, per cometre fets violents, sens dubte, lesions o homicidis amb arma de foc.
5: La policia busca un intern que s'ha escapat de la presó de Quatre Camins, que no ha tornat al centre després d'una sortida programada autoritzada.
13: Es tracta de l'home condemnat per matar el seu company de pis, esquarterar-ne el cos i amagar-lo dins d'una maleta. L'home complia una condemna de 10 anys i 3 mesos de presó per homicidi i profanació de cadàver. Els Mossos d'Esquadra han activat una ordre de detenció per localitzar-lo. Si és arrestat o decideix tornar voluntàriament a la presó, haurà d'afrontar noves responsabilitats penals.
5: I llibertat amb mesures cautelars pel monitor de 23 anys del casal esportiu de Tortosa, detingut aquest dimarts, acusat d'una presumpta agressió sexual a dos menors.
13: La jutgessa li prohibeix apropar-se o comunicar-se amb els dos menors i també acudir al centre esportiu durant els pròxims 3 mesos. A més, haurà de comparèixer al jutjat sempre que estigui requerit. La causa continua oberta per un presumpte delicte d'agressió sexual sense penetració a menors de 16 anys.
5: Ja ha estat estabilitzat l'incendi forestal a Cervelló, al Baix Llobregat. Aquest matí, Protecció Civil ha enviat un missatge és alert, aixecant el confinament de les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires, que afectava unes 280 persones.
13: L'incendi ha cremat unes 16 hectàrees, però segons els bombers té un potencial de fins a 400. Al dispositiu d'extinció hi han participat fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i 10 mitjans aeris. Les flames han afectat 3 vehicles i 2 parcel·les.
5: A la plana política, Junts i el Partit Popular recorren la llei dels comuns per limitar la compra d'habitatge per vulnerar el dret a la propietat i la llibertat d'empresa. Els escrits al Consell de Garanties Estatutàries paralitzen l'aprovació d'aquesta nova regulació, com a mínim fins al mes d'octubre, Elena García.
15: Hi han apurat termini. Junts i PP impugnen per improcedent la llei dels comuns que vol limitar l'adquisició de pisos i que d'entrar en vigor la bateria a qui ja en tingui una en zona tensionada. Encara que PSC i Esquerra posen el tall els grans tenidors, els que tenen més de 5, i la CUP condiciona que quedi en mans de la Generalitat i no dels ajuntaments. La resolució de garanties no és vinculant, però l'oposició frena, com a mínim a la tardor, la validació d'una llei exprés. Junts i PP coincideixen en que vulnera el dret a la propietat privada, la llibertat d'empresa, genera inseguretat jurídica i que es reguli per la via urbanística normativa del dret civil. I alhora difereixen en les competències. Junts denuncia vulneració de l'autonomia local. El PP que no es pot regular a través de la legislació autonòmica. Mentre que amb la maniobra, la majoria d'esquerres guanya temps per consensuar la fórmula per prohibir la compra especulativa d'habitatge.
5: En esports, novetats, els equips de futbol i bàsquet del Barça. El primer equip masculí de futbol estem pendents que es faci oficial la incorporació de Karim Adeyemi. Josep Capel, bon dia.
16: Bon dia, molta activitat a Can Barça i a més en diferents accions. Per exemple, pel que fa al primer equip masculí de futbol, per fi avui es farà oficial el fitxatge del davanter alemany Adeyemi per les properes 5 temporades. Això sí, encara no tenim hora per la seva presentació. La idea és que demà ja pugui entrenar-se, exercitar-se a les ordres de Hansi Flick. Pel que fa al femení, ahir mateix van anunciar ja la primera incorporació, la jove central neerlandesa René Van Asten, que ha firmat 4 anys fins al 30 de juny del 2030. Arribaran més avui, per cert, farà roda de premsa davant dels mitjans de comunicació Caroline Ryan Hansen, que fa unes setmanes va renovar el seu contracte per 2 temporades més. I pel que fa al bàsquet, per fi, hi ha substitut de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, serà l'eslové Sekulic, que ha firmat 2 temporades fins al 2028. Recordem que la renovació de la plantilla serà pràcticament total. De fet, ja s'han fet 6 incorporacions i encara faltarien fer entre un parell o 3 més.
5: I encara en futbol, el Girona ha golejat l'Olot 1-3 en el segon partit de la pretemporada. Parlem de cultura i els expliquem que el mestre celleré Antoni Falgueres i la seva filla sommelier Meritxell Falgueres seran els pregoners de les festes de la Mercè de Barcelona d'aquest any, Montse Soto.
17: Un cartell que combina l'arquitectura barcelonina amb elements de la tradició catalana com unes espardenyes o un setrill d'oli i que des d'avui podeu veure en forma de mural de 33 metres quadrats a la Biblioteca Francesc Candel, al barri de la Marina. Un any de la Mercè on Xangai serà la ciutat convidada amb més d'un centenar d'artistes xinesos participants en una programació que s'escamparà pels 10 districtes de la ciutat. Entre les novetats, la més gran ja anunciada, però que cal recordar, el piro musical que es farà a causa de les obres de Montjuïc a la platja del Bogatell. Escoltem l'alcalde Collboni.
18: A un lloc on ja fem grans esdeveniments, perquè les platges, com sabeu, des del punt de vista cultural, ja fa temps que les vam reconquerir, les vam ressignificar perquè hi passin coses des del punt de vista cultural. Així que piro musical, platja del Bogatell.
17: Però també altres novetats, com un espai d'espectacles familiars a la plaça de Glòries, una nova porta de l'infern d'on sortirà el correfoc i amb motiu de l'any Gaudí...
18: Farem un espectacle especial al Parkway, amb música i balls d'arrel.
17: Tot plegat, unes festes de la Mercè que donarà el tret de sortida a Toni Falgueres, propietari del celler de Gelida amb 131 anys d'història al barri de Sants, en un any en què Barcelona és la capital europea del comerç local.
5: I avui comença el Tinglado a Vilanova i la Geltrú.

Des d'avui fins dissabte, artistes com La Fúmiga, que estem escoltant, Clara Peya, Nacho Vegas, Maria del Mar Bonet o Svetlana passaran per aquest festival que enguany celebra la seva 18a edició. D'aquesta manera ens acomiadem, els deixem ara amb les Mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: Y mira, Lalo, yo creo que a Amy le gustaría que la recordaran como una cantante de jazz al nivel de la Fitzgerald o Billie Holiday, tal y como la definió uno de sus ídolos, Tony Bennett, después de grabar un dueto con él justo 4 meses antes de su muerte.
1: Pues con ellos y con vosotros llegamos a 12:30, la información territorial, después a las 2 y más tarde también a las 2:30, pues sí, Mar de Zapatero, gracias.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bona tarda. Els tècnics investiguen les causes de l'esvoranc generat a les obres de soterrament de Montcada i Reixac. L'esfondrament no ha deixat ferits, però ha engolit una grua i ha obligat a tallar la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11, una circulació que no es podrà reprendre almenys fins la setmana vinent, segons ha explicat José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports.
4: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 y R11. En todo caso, me remito al sábado porque el sábado les ofreceremos una actualización de esta información y yo creo que estaremos en condiciones de dar ya una fecha concreta para que, bueno, Rodalies pueda recuperar su servicio porque la vía, digamos, esté en plenas condiciones.
3: També ens situarem al barri de Sants, on ja s'ha apagat la gran flama fruit de la deflagració de gas dels accessos del metro, que ha deixat 8 persones ferides. 2 d'elles han estat greu. Albert Ventura, dels Bombers de Barcelona.
5: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució, del restabliment, de l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
3: Tot plegat aquest dijous 23 de juliol, dia en què arribem a un nou pic de calor que pot deixar que els termòmetres s'enfilin de nou per sobre dels 40 graus en punts com les Terres de l'Ebre o Ponent.
6: Amb ventilador, aire condicionat i anar aguantant.
7: A la nit, fins ara, malament.
8: Molta calor i aquesta nit la meva senyora no ha pogut dormir de tanta calor.
9: Ja ens podem anar acostumant perquè crec que això vindrà així a partir d'ara.
3: Una calor extrema que dispara el risc d'incendi. Més de 150 municipis de 20 comarques catalanes es troben avui al nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, en alerta màxima per risc d'incendi forestal, i també es manté per aquesta qüestió la restricció d'accés a 8 espais naturals arreu del territori. En pàgina econòmica, mantenir sense actualitzar les tarifes de l'impost de la renda li costa la mitjana de cada treballador uns 800 euros l'any. Són dades de l'informe de la patronal Pimec, uns diners que en comptes d'anar a la butxaca del treballador van a Hisenda, segons denuncia el president de la patronal, Antoni Cañete.
10: I és absolutament injust que realment fent un esforç salarial, en aquest cas el que repercuteixi a l'increment d'aquest esforç sigui a les arques d'alguna forma d'Hisenda i no, o de l'Estat, i que no siguin d'alguna forma les persones.
3: També els explicarem que 1.300 Mossos de la nova promoció s'incorporen a partir de l'agost com a reforç en l'àmbit de seguretat ciutadana. Arreu, l'objectiu del cos és reduir els delictes en la temporada d'estiu, segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
11: No volem que l'estiu, que és un moment en el qual tenim, doncs, més visitants per part del turisme, més aglomeracions en l'espai públic, doncs sigui un motiu que ens tensioni la bona tendència que estem consolidant durant aquest any, gràcies també a l'aposta que s'ha fet d'ampliació de la plantilla, de disposar, doncs, dels més Mossos i més Mosses per reforçar tota l'estratègia de les unitats de seguretat ciutadana.
3: I també ens situarem a la Ciutat de la Justícia, on aquest dijous és previst que declari la mare del nadó presumptament maltractat pels seus progenitors. La dona torna a declarar en la causa petició pròpia després que la investigació hagi anat rebaixant els indicis contra ella. Tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda, abans la informació de serveis. I ens acostem a les carreteres per saber com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora es manté encara la circulació en general més o menys estable, tranquil·la, sense grans cues o dificultats. Únicament alguns punts, sobretot de les dues rondes de Barcelona, la ronda litoral, per exemple, entre Diagonal Mar i el Moll de la Fusta, en sentit Llobregat, i en sentit de Trinitat, la ronda de dalt entre Sarrià i la zona de Sant Gervasi i Vallcarca. També puntualment l'entrada per la Bota Nord, per la B20, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, i en punts d'intensitat, en el cas de l'autopista P7, a Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, o el tram d'obres afectat de l'autovia 2 a l'altura d'Esparreguera en sentit Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
3: I la previsió del temps, Noelia García.
13: Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades. Es podran superar els 42 graus a zones de Lleida i de Tarragona i més de 36 graus a zones de Barcelona i de Girona. Els termòmetres marcaran 42 graus a Lleida, 36 a Girona i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat, amb possible pols en suspensió.
3: Doncs és tot per part nostra. La informació continua en aquesta sintonia.

0: Las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas.
0: Buenas tardes. 2 meses después de estallar el escándalo Plus Ultra, el expresidente Zapatero acaba de decir en su primera entrevista concedida a Televisión Española que jamás se va a acreditar que él mediara con el gobierno ni con la SEPI para el rescate de la aerolínea. Responde así a la acusación en la Audiencia Nacional de su hasta ahora amigo Julio Martínez. Zapatero desvincula a su secretaria del caso y de las joyas encontradas en su despacho dice que son un regalo personal de un país. Gemma Alfaro, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Sí, Zapatero se declara inocente de todo y pide precisamente eso, respeto por la presunción de inocencia. Asegura que las acusaciones hay que probarlas e insiste en contra de lo que dice su amigo Julio Martínez y los directivos de Plus Ultra en que él nunca intervino en el rescate.
3: No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
2: Ha tenido palabras de cariño para su secretaria, para Gertrudis Alcázar, de la que dice que hacía lo que le decía. Se ha puesto especialmente tenso y serio cuando le han preguntado por sus hijas, también investigadas. Dice que ellas darán las explicaciones oportunas y justificarán su trabajo. Niega tajantemente que hayan sido sus testaferros.
3: Lo que faltaba es que yo hubiera, por mi cabeza hubiera implicado intentar que mis hijas fueran testaferros de algo. Hombre, por favor.
2: También niega delito alguno en las joyas encontradas en su despacho. Reconoce que ha sido una circunstancia muy negativa. Anuncia que pedirán una nueva tasación y dice que fueron una cortesía personal, pero no ha revelado de quién.
3: Es que ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor. Estaban ahí y nada más. Y fue un fruto de un regalo personal.
2: Asegura Zapatero que sigue contando con el respaldo de sus compañeros del PSOE y reconoce que sufre mucho porque el partido se puede haber afectado por su situación.
0: Gracias, Gemma. Buscamos las primeras valoraciones en el entorno socialista tras escuchar al expresidente Zapatero. Sandra Gallardo, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Reacción casi inmediata desde Ferraz. Minutos después de terminar la entrevista, el PSOE sigue manteniendo el apoyo al expresidente Zapatero. Expresan en una nota respeto al procedimiento judicial y a su presunción de inocencia. Entienden en el partido que esas primeras explicaciones las completará ante el juez, reconociendo su derecho a defenderse. Desde el PSOE vuelven a denunciar las filtraciones, en este caso, por ejemplo, la agenda completa del expresidente, porque consideran que eso lleva a juicios paralelos. Dicen los socialistas que defenderán un proceso con garantías frente a las condenas anticipadas, el ruido y las campañas políticas y mediáticas.
0: La portavoz parlamentaria popular, Esther Muñoz, acaba de decir, en cambio, que el expresidente no ha respondido a ninguna de las acusaciones.
5: Ha sido una auténtica tomadura de pelo. No ha respondido a ninguna de las preguntas, ha ido únicamente a defender su inocencia y la del presidente del gobierno porque sus futuros están ligados. Si uno es culpable es porque el otro también hizo algo mal y por lo tanto yo creo que el señor Zapatero, lejos de mostrar, informar, explicar y que alguien pueda creer en su inocencia, ha hecho todo lo contrario.
0: Mientras en marcha el último pleno en el Congreso antes de las vacaciones, el Gobierno vuelve a llevar sin opciones la senda de estabilidad para los futuros presupuestos generales del Estado. Lo que sí parece viable es aprobar las nuevas ayudas a los combustibles por la guerra en Oriente Próximo. Rosa Carreño, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El Congreso despide el curso con un largo pleno. El Gobierno se va a ir de vacaciones la semana que viene sin ese aval del Parlamento a la senda de estabilidad necesario para elaborar los presupuestos que hoy le vuelven a tumbar otra vez. PP, Vox y Junts sí que va a quedar convalidado el decreto que reforma la jubilación, a pesar del voto en contra de Podemos, y de nuevo el que incluye medidas anticrisis que presentaba el vicepresidente Cuerpo.
7: En aquella ocasión ya tuvimos el respaldo mayoritario de esta Cámara y confío en obtener dicho respaldo también hoy.
6: El Gobierno va a contar con sus socios para rechazar los vetos de la oposición a la ley que prevé la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas y quedarán definitivamente aprobadas varias leyes que vienen del Senado y la reforma del reglamento del Congreso para flexibilizar los requisitos para formar grupo parlamentario.
0: Otra controversia surgida en las últimas horas es la de la candidatura de Yolanda Díaz, impulsada por el Gobierno para dirigir la Organización Internacional del Trabajo. Gemma Cifuentes, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. La vicepresidenta asegura que afronta este reto con orgullo y responsabilidad. Desde su partido, Sumar, Verónica Barbero ha destacado que de lograrlo rompería un techo de cristal.
9: Por primera vez una mujer podría estar al frente de una organización tan importante para el mundo del trabajo, ¿no? Yo creo que es una noticia fantástica también para la clase trabajadora.
8: Es un hito que ha destacado también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apuntala a Díaz como una excelente candidata a la OIT. Críticas de Podemos, quien fuera socio de coalición en la anterior legislatura, para la líder de la formación morada, Ione Belarra, responde a la falta de presión de Sumar sobre los socialistas.
10: Pues a nosotras nadie nos premió con un puestazo en un organismo internacional. Creo que porque hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer.
8: En el PP creen que es el precio que ha puesto la vicepresidenta para encubrir la corrupción que salpica al Ejecutivo, Borja Sémper.
11: Probablemente sea un pago por los servicios prestados. Y yo lo que lamento mucho es que Sumar sea el sustento de un gobierno de la corrupción.
8: Los populares aseguran que en la Moncloa ha empezado la desbandada. Trabajo aclara que las elecciones son en octubre y que de salir elegida, Yolanda Díaz no accedería al cargo hasta un año después, en noviembre de 2027.
0: El presidente Sánchez, mientras está en Valencia, en la planta de Foren Almusafes, tras el acuerdo con la China Geely, una alianza histórica que va a aumentar la plantilla de la factoría para fabricar hasta 5 modelos de automóvil. Lorena Mayordomo, buenas tardes.
12: Buenas tardes, así es, el acuerdo implica que la compañía china se hace con el 34% de la fábrica de Almusafes Ford, conserva dos tercios y juntas acuerdan crear una empresa conjunta para ensamblar 5 vehículos a partir de 2028. El presidente del gobierno ha destacado la alianza estratégica y la capacidad de España para atraer inversiones. Pedro Sánchez.
13: Mira, la decisión de desarrollar aquí este nuevo proyecto demuestra algo muy importante y es la capacidad de España para atraer grandes inversiones y para participar de las grandes transformaciones que están definiendo el futuro de la movilidad.
12: El acuerdo contará con toda la plantilla española de la fábrica sentada aquí en la Comunidad Valenciana.
0: Estamos en horas críticas para la evolución de los incendios por el intenso calor. Los de Guadalajara siguen evolucionando bien, sin olvidar su gran magnitud. El de Almorox en Toledo, que saltó a la Comunidad de Madrid, está perimetrado y la unidad militar de emergencias está desplegada en las provincias de León, en Castropodame y en Ávila, en Burgondo, que afecta a más arbolada. Allí se encuentra Sandra Sánchez. Última hora.
14: Preocupación y mucho trabajo por delante son las palabras que más se repiten en el puesto de control del incendio de Burgondo, que afecta ya además a los términos municipales de Navaluenga y Piedralaves. Más de 250 efectivos se encuentran en estos momentos tratando de controlar el avance del fuego, entre ellos 80 efectivos de la UME. El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha señalado el origen del fuego.
15: Fue debido a una negligencia consistente en la utilización de maquinaria que provocó una chispa, varias chispas, y que fue el origen de este incendio forestal que ahora mismo nos tiene francamente preocupados.
14: Las labores se centran en que el fuego no llegue a los núcleos de población de Burgondo y Navaluenga, además de salvar la reserva del Valle de Iruelas. Pablo Montejo, director técnico de extinción, ha recalcado la dificultad de las condiciones.
16: Como bien ha dicho el delegado territorial, trabajamos en condiciones muy difíciles de viento, como estamos viendo, de orografía y además de falta de accesos para los medios terrestres.
14: Las llamas se encuentran en este momento a 1,5 kilómetros del casco urbano de Navaluenga y 100 personas continúan desalojadas en Burgondo. 50 de ellas están instaladas en el Polideportivo Municipal.
0: Meteorología acaba de activar el nivel rojo de aviso por calor en la Mancha Albaceteña, Ellín y Almansa. Ya estaban avisados por ese mismo peligro extraordinario por calor el sur de Alicante, el sur de Valencia y Murcia, con hasta 44 grados. En Oriente Próximo, Estados Unidos va a permitir a Arabia Saudí desarrollar un programa nuclear civil. Es el punto más controvertido del acuerdo entre ambos, que abre la puerta al enriquecimiento de uranio, mientras el último ataque de los hutíes a dos petroleros en el Mar Rojo abre la posibilidad de una nueva zona de bloqueo. Laura Alonso, buenas tardes.
17: Sí, buenas tardes. Ya al principio de la guerra, Irán advirtió de que ese podría ser el siguiente movimiento. Hace un par de días, los hutíes anunciaban un bloqueo que en las últimas horas han hecho efectivo. Lo confirmaba el portavoz de la milicia yemení, ataque sobre dos buques saudíes, porque recordemos, esa es la ruta por la que Arabia Saudí ha desviado sus exportaciones para eludir el bloqueo de Hormuz. El contratiempo para los saudíes llega justo cuando se acaban de apuntar la victoria diplomática del acuerdo nuclear con Estados Unidos, por el que Trump les va a permitir hacer justo lo que trata de prohibirles a los iraníes, instalar una planta de enriquecimiento en su territorio. Ese uranio se destinaría a uso civil, pero el acuerdo no contempla ningún tipo de control por parte del organismo de la energía atómica. Aunque preguntado por este tema, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio decía hoy que qué mejor garantía que asegurarse de que la tecnología y las empresas involucradas sean norteamericanas.
0: El barril de petróleo Brent roza hoy los 99 dólares. Repsol ha disparado su beneficio en el semestre. Con todo eso, los mercados están atentos también al BCE, que se espera que mantenga los tipos en el 2,25%, y las bolsas hasta ahora en rojo. David Martínez, buenas tardes.
18: con caídas del 0,7% para el IBEX 35. Por compañías destaca la muy fuerte subida de Indra, cuyas acciones se disparan un 7,5% después de publicar resultados. También Repsol avanza más de un 3,5% después de dar a conocer sus cuentas. Esto con la vista puesta en el Banco Central Europeo, en el petróleo y en la bolsa estadounidense. Allí publicó resultados anoche Google y sus acciones apuntan a que abrirán con caídas del 5%.
0: Y en los deportes tenemos noticia en Barcelona. Se ha hecho oficial el fichaje de Karim Adeyemi. Clara Rodríguez, buenas tardes.
19: Buenas tardes. Será jugador azulgrana hasta 2031 y en estos momentos está teniendo lugar su presentación ante los medios. En clave mundial tenemos un visitante ilustre hoy en esta casa, Luis de la Fuente, en Torre España. Pendiente del seleccionador está Ander Olivares. Buenas tardes.
20: Muy buenas tardes. Aquí hay mucha gente esperando al seleccionador con el que luego podremos hablar, como también hablaremos con Aitor Caranca, que también es del staff de esta selección.
19: Muy bien, estamos muy pendientes de eso. Fuera del fútbol, etapa del Tour de Francia ya en marcha, entrando en los Alpes.
0: La información ahora de su comunidad autónoma.
21: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Mireia Moreno.
22: Bona tarda. Els tècnics investiguen les causes de l'esvoranc a les obres de soterrament de Montcada i Reixac. L'esfondrament no ha deixat ferits, però ha engolit una grua i ha obligat a tallar la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11, una circulació que no es podrà reprendre almenys fins la setmana vinent, segons ha explicat José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports.
23: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 i R11.
22: Continuen les tasques sobre el terreny i els veïns amb domicilis propers a la zona de l'esfondrament estan amoïnats.
24: Cinturó de muy fuerte y me han dicho todos que hay una grúa.
25: Tenemos miedo de que se caiga el bloque abajo, de que passe cualquier cosa, corrimiento de tierras, que fue lo que pasó ayer.
22: Això a Montcada, mentrestant, al barri de Sant Ja s'ha apagat la gran flama de gas fruit de la deflagració als accessos al metro, que ha deixat 8 persones ferides, dues d'elles han estat greu. De seguida hi anirem. Abans ens acostem a les carreteres per saber com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
26: Bona tarda. De moment, aquesta hora encara es manté circulació en general més o menys còmoda a la xarxa viària. No hi ha gaires complicacions en aquests moments. Sí que hi ha, per exemple, lentitud, alguna aturada de la C58 a la zona de Torrelaró, d'entrada a Barcelona, afectant també una mica la zona de Montcada, de la C33, en la mateixa direcció. Puntualment també aturades a la ronda litoral de Barcelona, entre Fòrum i Sant Adrià, en sentit Besòs, també puntualment a la zona de Barceloneta, en sentit Llobregat, i a Zona Franca, també en sentit Besòs. En el cas de la ronda de dalt, es manté un tram de lentitud, encara alguna aturada entre Sarrià i Sant Gervasi, en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
22: I el temps. Arribem al pic d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu. Aemen, Noelia García.
27: Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades. Es podran superar els 42 graus a zones de Lleida i de Tarragona i més de 36 graus a zones de Barcelona i de Girona. Els termòmetres marcaran 42 graus a Lleida, 36 a Girona i 32 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat, amb possible pols en suspensió.
21: Edició migdia. Mireia Moreno.
22: La circulació de trens de les línies R2, R2 Nord i R11 es troba interrompuda i no es podrà reprendre almenys fins la setmana vinent. El motiu? Un esvoranc a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. L'esfondrament no ha deixat ferits, però sí un gran ensurt. Ha engolit una grua i ha deixat els veïns de la zona molt preocupats. Anem cap allà, Cristina Martín.
28: Els veïns de Vallbona fa temps que es queixen de l'impacte que estan tenint les obres de soterrament en el barri i han passat una mala nit, tal com explica el Ricardo.
25: Bueno, vam tindre por perquè, bueno, nosaltres no, però tenim amics que viuen allà, en el bloc, i llavors, clar, que no s'enfonsi el bloc també, perquè està molt a la vora de del soterrament.
28: L'incident mantindrà tallada la circulació de dues línies de rodalies fins com a mínim la setmana que ve. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Mobilitat.
23: Creemos que la semana próxima vamos a recuperar la circulación de R2 y R11. En todo caso, me remito al sábado porque el sábado les ofreceremos una actualización de esta información y yo creo que estaremos en condiciones de dar ya una fecha concreta para que, bueno, Rodalies pueda recuperar su servicio porque la vía digamos, esté en plenes condicions.
28: Adif no concreta encara què ha pogut provocar l'esvoranc, però els veïns assenyalen com a causa les aigües freàtiques del rec Comtal.
22: Això a Montcada i Reixac, a Sants, minuts després de les 11 del matí, la gran flamarada de gas provocada per una deflagració que va tenir lloc a nit ha remès i ara es treballa en l'extracció de la màquina perforadora, un succés que ha deixat 8 persones ferides. Maite Boada.
1: Bona tarda, ja no hi ha flama ni tampoc els bombers remullant l'entorn. Els treballs se centren, ha explicat Albert González, cap de l'operatiu de bombers, en la retirada de la màquina que ha estat més de 12 hores al costat del foc.
2: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
1: Des de la Generalitat, Carlos Bácaro, cap d'Obra Civil d'Infraestructures, ara cal investigar les causes i apunta a netge.
3: Tot just ara hem pogut accedir a la zona de la màquina, per tant, això s'està començant a investigar. I després hi ha una segona causa, que és la que ha provocat la deflagració. Insisteixo que això correspon a la companyia de gas, Netgia en aquest cas, que és qui estava executant la reparació.
1: Bácaro demana a la ciutadania, d'altra banda, confiança que les obres es fan bé. Pel que fa a la petició de responsabilitats pel sinistre, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, demana temps.
22: Aquest dijous arriba un nou pic de calor que deixarà de nou termòmetres per sobre dels 40 graus en punts com les Terres de l'Ebre o Ponent, Anna Pujol.
4: Amb ventilador, aire condicionat i anar aguantant.
5: A la nit, fins ara, malament.
6: Molta calor i aquesta nit la meva senyora no ha pogut dormir de tanta calor.
7: Ja ens podem anar acostumant perquè crec que això vindrà així a partir d'ara.
9: Una calor extrema que dispara el risc d'incendi. Més de 150 municipis de 20 comarques activen el nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, l'alerta màxima per risc d'incendi forestal. Els agents rurals fan una crida a la precaució i a respectar les restriccions. Josep Capdevila, sotsinspector del cos.
10: A la gent a vegades li costa entendre les restriccions, es pensen que potser és un caprici, sempre limitar, però també és veritat que estem bastant satisfets amb el compliment en general de la ciutadania. És evident que sempre hi ha gent que incompleix.
9: Avui s'amplien de 5 a 8 els espais naturals restringits. Són el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, el Montmell Marmellà i el Montsant. Pel que fa al Parc Natural de Montserrat, es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural.
22: Doncs sobre la calor, gràcies, Anna. Avui ens fem ressò de dos estudis de la UPC que recullen que a l'estiu, a la ciutat de Barcelona, la mortalitat per la calor nocturna és un 26% superior a les morts causades per les altes temperatures diurnes, sobretot en majors de 65 anys, motiu pel qual proposen incidir no només en la climatització exterior, sinó també en banyeres, en la de les cases.
29: Es treballa per millorar els espais verds d'ombra, més tendals i reduir les edificacions per rebaixar les temperatures de dia, però no es té en compte el que passa a la nit. I en els últims anys les temperatures han augmentat més de nit que de dia, gairebé 3 graus. Les nits tòrrides ja no són una excepció, fet que incideix en la calor acumulada, sobretot a les llars, i això elimina, com explica el doctor Joan Roca, les capacitats de reacció.
30: Calor nocturn mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament, és l'assassí silenciós. No?
29: A més, afegeix que la brisa del mar no té el mateix efecte que de dia.
30: Que el mar no refresca. Ens podria refrescar el terral, que és el vent que va de la terra al mar precisament per aquesta diferència de temperatures. Però el terral és molt dèbil. No hi ha pràcticament brisa nocturna.
29: Així es proposa millorar la climatització de les cases amb incentius fiscals més que prioritzar l'aïllament del fred, perquè avui la refrigeració és superior a la calefacció.
22: Doncs en plena temporada estiuenca, 1.300 Mossos de la nova promoció s'incorporaran a partir de l'agost al reforç en l'àmbit de seguretat ciutadana. L'objectiu, reduir els delictes en temporada d'estiu. Marc Esparza.
31: Fins l'any 2030 el cos estarà format per 26.000 agents, ara són 20.000. El principal objectiu que es marca el departament és continuar mantenint el descens en les dades de delinqüència. Núria Parlon, consellera d'Interior.
32: Permetrà poder treballar molt més des de la vessant de la prevenció i aquesta és l'estratègia que durant aquest estiu doncs, ja podrem desplegar amb bones garanties de més població, més turisme, més activitats, però també més reforç policial per no tensionar les bones dades que hem consolidat durant tot aquest any gràcies a la feina de la incorporació de promocions de l'any passat, que ja han format part de les plantilles estables de les nostres comissaries.
31: Però també s'inclou el reforç en la vigilància de la multireincidència amb armes blanques i de foc, violència sexual, o augmentar els efectius de trànsit amb un especial control de les víctimes d'accident amb moto, perquè en el que portem d'any ja han mort 31 persones, i vigilància intensa dels robatoris a les autopistes i vies ràpides, on s'ha incrementat la identificació de persones i vehicles un 112% i s'ha aconseguit reduir a la meitat els robatoris.
22: Canviant de qüestió, la mare del nadó de Barcelona, presumptament maltractat pels seus progenitors, declara aquesta hora davant del jutge a petició pròpia. Es tracta de la seva segona declaració en la causa, després que la investigació hagi anat rebaixant els indicis contra ella. Anem cap a la Ciutat de la Justícia, Núria Alcalà.
0: Sí, la dona amplia aquesta hora la seva declaració inicial davant el jutge. L'Audiència de Barcelona, recordem, la va deixar en llibertat provisional el mes de maig en constatar que la investigació ha anat afeblint els indicis contra ella. De fet, els Mossos d'Esquadra no van trobar cap evidència del possible caràcter agressiu o brusc de la progenitora. Tot i així, la causa encara no ha pogut esclarir com es van produir les lesions del nadó. Unes lesions que els metges que el van atendre van qualificar davant el jutge com a molt greus. Veurem si la declaració aporta alguna explicació al respecte i també del possible paper del pare del nadó en presó preventiva. La Fiscalia creu que els indicis contra ell són cada cop més ferms i l'apunten com a autor de les nombroses lesions presentades pel menor, fins i tot com a possible responsable d'un delicte d'homicidi.
21: Edició migdia.
22: La meitat de les pujades de sou que van a parar Hisenda per la falta d'actualització de l'impost de la renda, segons denuncia la patronal Pimec, cada treballador perd de mitjana 800 euros l'any. Climent Sabater.
8: És el resultat de l'anomenat fiscal drac, que és la pèrdua de poder adquisitiu que pateix un treballador malgrat que li pugin el sou per compensar l'alça de la inflació. La patronal Pimec ha quantificat quan deixa de guanyar un assalariat si li augmenten el salari sense actualitzar les tarifes de l'IRPF. I són de mitjana 800 euros l'any per a un treballador que en cobri 30.000 bruts, uns diners que van a parar a Hisenda en una pujada d'impostos encoberta i no a la butxaca de l'empleat, denuncia el president de Pimec, Antoni Canyete.
11: Fa que avui dia totes i tots tinguem menys poder adquisitiu, no perquè no s'hagi posat el salari, sinó perquè s'ha fet d'una forma encoberta un augment dels impostos a través d'alguna forma d'IRPF.
8: Un fenomen que també passa factura a les empreses, ja que al treballador només li arriba la meitat de l'increment del cost laboral. Segons calcula Pimec, el sobrecost de no deflactar l'IRPF per a una pime de 10 treballadors supera els 16.000 euros l'any.
22: Anem ara cap al Parlament, que aposta per fer pagar les autopistes a través de la vinyeta i veta recuperar els peatges. Des de la Cambra Catalana, Helena García.
12: Sí, per àmplia majoria. Bona tarda. El Parlament aposta per implementar el pagament per ús de les autopistes davant del col·lapse i la sinistralitat a la P7, tenint en compte el vehicle, emissions i recorregut, així com una contribució específica pel transport estranger i el de gran tonatge, i que la recaptació reverteixi a les infraestructures catalanes. Iniciativa dels Comuns, que suma PSC, Junts, Esquerra i CUP. Comuns, Lluís Mijoler, el republicà Albert Salvador i Judit Toronjo, Junts.
13: Que contribueixi més qui més quilòmetres recorre, qui més tones transporta, qui més contamina i qui més desgasta la infraestructura.
14: I finalista, que no penalitzi la mobilitat obligada de qui no té transport públic.
15: I abans de demanar un nou esforç als ciutadans, hi ha una condició que és imprescindible, i és que els diners que paguem els catalans reverteixin en les nostres infraestructures.
12: El Parlament encomana a Illa un grup de treball per consensuar aquesta proposta de vinyeta amb Moncloa, partits, agents socials, patronal, transportistes, entitats municipalistes i ambientals.
22: A Lleida, l'Ajuntament ha instal·lat radars mòbils a la Rambla de Ferran, on el passat de juliol un autobús es va encastar a l'edifici de la Diputació, deixant 44 persones ferides. Joana Cendra.
16: Els radars han començat a funcionar aquesta mateixa setmana i en només 3 dies ja han caçat 18 conductors circulant per sobre de la velocitat permesa, 20 km per hora. Félix Larrosa, alcalde.
17: És una situació permanent, eh? No és que hagi estat un dia puntualment, sinó que s'acostuma a circular amb una certa velocitat quan estem parlant d'una zona que està limitada a 20 km per hora. Això vol dir que el radar s'hi quedarà i vol dir que les sancions, si no som corresponsables, augmentaran.
16: Pel que fa a l'accident d'autocar, ja s'ha pogut determinar que el vehicle anava a 30 km per hora, per la qual cosa es descarta l'excés de velocitat com la causa.
22: Des d'aquest dijous, les persones amb discapacitats visuals poden banyar-se a la platja de la Rabassada de Tarragona sense necessitat d'un acompanyant gràcies a la incorporació d'un sistema acústic. Explica'ns Pilar Ribàs.
1: A les instal·lacions de la Creu Roja se'ls hi proporciona una pulsera que compta amb tres botons, un per rebre informació sobre el sistema, l'altre per orientar-se i un per demanar ajuda en cas de necessitat. Un cop a l'aigua, unes balises emeten un so acústic que els ajuda a conèixer a quina distància estan de la sorra i la profunditat de l'aigua. Rocío Calcerrada, tècnica de l'ONCE, celebra aquesta iniciativa.
2: Aunque vengan acompañados, meterse en el mar para ellos pues les puede desorientar. No tienen una referencia y tanto entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado. ¿No? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues, dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien.
1: El dispositiu, anomenat Audioplatja, és gratuït i no cal reserva prèvia. Està a disposició de l'usuari cada dia de 10 del matí a 8 del vespre fins al 15 de setembre. De moment, aquest sistema només es troba en dues platges catalanes, la Rabassada de Tarragona i la de Cunit.
22: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
22: Esports.
3: El Barça ha fet finalment avui oficial el fitxatge del davanter alemany Karim Adeyemi, procedent del Borussia Dortmund, i a aquesta hora està sent presentat a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona. Recordem que ja fa 8 dies que el jugador és a casa nostra, que ja va passar la revisió mèdica i que esperava la tornada del president Laporta dels Estats Units, on va presenciar la final del Mundial per ser presentat. Signa per les tres pròximes temporades. Abans, i en clau femenina, Caroline Graham Hansen ha signat la seva renovació fins al 2028. La noruega ha dit que l'acord de renovació ha estat fàcil perquè ella volia continuar i que, malgrat les baixes importants, el Barça continuarà guanyant.
4: El futuro del Barça siempre va a estar muy, muy positivo. Es el mejor club del mundo. Jugamos a un tipo de fútbol que es difícil replicar, imposible replicar. Puedes llegar cerca, pero tienes que vivirlo dentro del club y el Barça siempre va a seguir ganando.
3: En clau femenina, d'altra banda, el Badalona Women ha fitxat Laura Requena, procedent del Granada, on ha jugat els últims 12 anys, i signa per 3 temporades. Mentretant, i en futbol, en aquest cas masculí, l'Espanyol va finalitzar ahir la seva estada a Navata, on va guanyar els dos partits amistosos que va disputar contra l'Olot i el Pau francès, i dissabte s'enfrontarà al Sabadell a 2:15 del matí a la Ciutat Esportiva d'Ani Jarque, abans d'iniciar la segona part de la pretemporada, que inclourà diversos compromisos a Anglaterra. El Sabadell arriba al partit després de la derrota en el primer compromís de pretemporada per la nova etapa segona divisió contra el Castelló per 2-0. Després d'enfrontar-se a l'Espanyol, l'equip arlequinat encara jugarà aquest mes de juliol a Manresa el dia 29 a 8:45 del vespre. I de la seva part, el Girona va derrotar ahir l'Olot, Josep Guardiola.
18: El clàssic duel entre equips gironins a la pretemporada va ser pel Girona, que es va imposar l'Olot per 3-1, amb un clar protagonista que va ser Minsu Kim, autor dels dos primers gols.
19: Hay muchísima gente con ganas, ilusión, mucha responsabilidad y veo muy bien el equipo, sí.
18: El Girona tancarà aquest dissabte la seva estada al Vall d'en Bas amb el tercer partit de pretemporada davant de l'Alavés.
3: I acabem amb waterpolo. La selecció espanyola masculina, formada per 12 de 15 jugadors catalans, ha estat eliminada als quarts de final de la superfinal de la Copa del Món, que es disputa a Sydney després de perdre contra l'anfitrió Austràlia per penals. Havien acabat el partit empatats a 18. L'equip femení, amb totes les jugadores catalanes, excepte una, jugarà demà en semifinals contra Rússia.
22: Gràcies, Marga. De la cultura ens situem al Teatre del Raval de Barcelona, que inaugurarà la segona temporada des de la seva reobertura i remodelació amb una habitació pròpia de Virginia Woolf, una programació que arrencarà al setembre. Montse Soto.
20: Així és com Clara Sanchís interpreta l'escriptora Virginia Woolf en el monòleg Una habitació pròpia, que es podrà veure al Teatre del Raval coincidint amb el seu desè aniversari durant les dues últimes setmanes de setembre.
23: Mi corazón es un ave canora que anida en un retoño perlado de rocío. Mi corazón es como un manzano con las ramas rebosantes de frutos. Mi corazón...
20: L'obra ens transporta a una època en què les dones feia tot just 5 anys que havien aconseguit el seu dret a vot. Aquest muntatge dona el tret de sortida a una temporada que fins al gener oferirà propostes destacades com Vientos del Pueblo, sobre la vida del poeta Miguel Hernández.
24: Me llamo Barrón, que Miguel me llame.
20: Pep Tosa ha escrit i dirigit juntament amb Evelyn Arévalo aquesta proposta multidisciplinar que combina música, cante, text i el moviment d'Andrés Corchero, Premi Nacional de Dansa.
25: Estrenarem Vientos del Pueblo, que és el nostre espectacle biogràfic a partir de la vida i l'obra del poeta Miguel Hernández. És un espectacle que ja fa alguns mesos que l'hem portat de gira, però l'estrenarem a Barcelona, aquí, al nostre teatre.
20: El centenari del naixement de Blai Bonet també es commemorarà el desembre, coincidint amb el seu aniversari, amb el muntatge de Pep Tosa a una casa en obres. A més, es recuperarà Jo Travesti, escrita i dirigida per Josep Maria Miró, amb motiu del 30è aniversari de la companyia Roberto G. Alonso. I hi haurà propostes musicals com Maria la Lorea, amb qui us deixem.
0: Te regalaría el tiempo en montoncitos pequeños.
20: I nosaltres avui marxem al ritme de Don Omar.

I és que s'acomiada avui dels escenaris a l'estadi Lluís Companys de Barcelona. Ho farà acompanyat de convidats com Bele Gracie en una nit on sonaran els seus èxits com Dile, Salió el sol, Dale don dale o aquest inolvidable Danza Kuduro. Amb ell marxem, la informació continua en aquesta sintonia i a rtvbaixer.cat. Que passin una molt bona tarda.